0: 1:32 en directo en el Mirall de l'Església, saludando ahora a mossèn Joan Bausà i Bausà, autor del libro La cerca del bessó y canónigo emérito de la Catedral de Mallorca. Don Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: És un gust estar-hi.
0: En aquest micros de Sa Cope, que el coneixen bé.
1: Que tant conec, però ja fa anys, no? Fa anys, però tant d'anys. No?
0: Fa anys que vostè va ser gerent d'aquesta
1: casa. Gerent d'aquesta casa. Era representant de sa propietat, que aleshores era del Bisbat de Mallorca i sa de Ràdio Popular, i en temps meu se va fer el canvi de que ses ràdios diocesanes locals varen passar a ser una cadena, i aquesta cadena se va anomenar Cope. No? Jo som més d'estent de Ràdio Popular, no? Però també vaig fer el pas, no? Vaig ser, diríem, persona clau a Mallorca d'aquest pas a la Cope.
0: Que passa als anys 70?
1: Sí, sí, per aventura un poc més, sí, sí.
0: 80?
1: Bueno, sí, entre aquests anys.
0: El nou llibre de la col·lecció Tornaveu, que tenim aquí a les mans, se titula La cerca del bessó. Quina és la cerca i quin és el bessó?
1: En termes generals, se podria dir que la cerca, cercar, és la cerca d'aclariment quan un està enmig d'un panorama gris, emboat, i que el bessó és la trobada de lo que en mallorquí deim moll de sos, no? Els nuclis, és a dir, lo que en la vida és essencial. Per tant, això és la recerca de l'essencial, en termes generals. Si vol que te concreti més en aquest llibre, que lo que vol dir cada una d'aquestes paraules, és que la cerca és una cerca angoixada, angoixada a dins la meva vida cristiana, allà on trob, i ho dic amb molta de prudència i amb molta devoció, però que és així, que jo me trobava en què hi havia massa fuaca, massa fulles, massa distraccions, no? I que la trobada del Pare Nostre en concret, no? Perquè el bessó en aquest llibre és el Pare Nostre, i en el Pare Nostre jo vaig trobar l'essència del missatge de Jesús. Per tant, en general, és qualsevol situació que en sa vida tenim moltes, no? Que cercam perquè no, el que tenim no mos satisfà del tot, no? I volem que mos satisfagui. En el meu cas, el que no me bastava era el que jo tenia i volia anar a l'essència, no? I haver trobada en sa pregària del Pare Nostre.
0: Perquè el bessó és d'un fruit, quan llevant tot, queda el bessó.
1: Queda el bessó. Quan llevant les fulles de una malla, no? Se clova, mos quedam en la malla, que és el bessó, que és comestible, que te fa bé, que és bona, que té bon gust, això és.
0: Per cert, la imatge de la portada del llibre crida l'atenció, l'oient no la pot veure ara, però és precisament una brolladora d'aigua.
1: Sí. És a dir, he trobat, afortunadament, no? La figura de lo que tots sabem, és una visió que tots hem vist, brolladors, sortidors, en castellà, sortidor, no? Per exemple, a la ciutat de Gènova, no? Genef, hi ha un brollador famós, no? En tot el món, però també en el Pare de la Mà teníem un, ara, curiosament, està
0: aturat.
1: No sé si de manera temporal o no, però està aturat, no? Bueno, però tots sabem el que és un brollador, no? I hi havia a Palma un convent que ara no existeix, un convent que se de convent de Sant Domingo, que estava a la costa de Sant Domingo, per tant, relativament a prop de la Seu, i que era un convent que després de la Seu era el monument més fabulós, més monumental de tot Mallorca. La duen els pares dominits, posta Domingo, dominits, no? La desamortització que va, diríem, robar, entre cometes, no? Propietats a l'Església, en aquest cas va fer una cosa pitjor que robar, que és destruir. I per tant, la demoralització, a vegades se mostren, bé, això era de l'Església i ara és el Consell General de no sé què, no? Però ara no podem mostrar una meravella. Avui en dia que ha aquest sentit, diríem...
0: De conservació,
1: això seria impensable. Bueno, però no hi va haver cap foto, perquè no era el moment de fotografies, però sí que hi ha un dibuix un dibuix perfecte de lo que era l'entrades, vestíbul, el pòrtic d'aquest gran convent de Sant Domingo. I aquesta se va treure en la fotografia per poder posar en portada. Per tant, la portada d'aquest llibre, que se titula La cerca del bessó, fa referència, és a dir, cita, és a dir, posa per estampa un brollador, perquè jo me serviré de lo que és un brollador quan he d'explicar el Pare Nostre, perquè el Pare Nostre és un brollador.
0: Costa de Sant Domingo, el que avui en dia d'un conquistador.
1: Sí, sí, sí.
0: Allà de vora la Seu, aquelles escales, que pujar aquestes escales...
1: De vora el Parlament, de vora Can Mar...
0: En aquests dies de calor, aquestes escales són mortals.
1: Són mortals, sí. Quan he vengut aquí, va estar un pan mortal.
0: Com se fa, don Joan, per un bon dia decidir tirar endavant amb una iniciativa, ara, per exemple, escriure un llibre, i que aquesta decisió vagi més enllà d'unes hores o d'uns dies?
1: Bueno, quan un té un sentiment, tot tenint sentiments, són sentimental tots, però quan aconsegueixes fer d'un sentiment un projecte, aleshores necessites temps. Sentiment te pot venir ara, i ara sent, i plores, t'emociones, però quan és un projecte necessiten temps. Convertir un desig en un propòsit de vida requereix més que un dia. No se tracta de corregudes, de sprints, no? De corregudes ràpides.
0: D'arrencades de cavall.
1: D'arrencades de cavall, sí. Sinó que requereix encertar la via correcta per arribar allà on tu intentes arribar. No es tracta de trobar un tresor accelerant el cotxe pel qual tu vas a cercar el tresor, no? El motor i l'acceleració, no? Sinó d'endevinar el lloc precís a on aquest tresor és. I jo te puc dir ara que no ho vaig tenir clar des del principi, no? Per tant, és tot un procés i que té la seva durada. En un principi, jo quan volia saber l'essencial del missatge de tal, hi ha moltes tesis, hi ha moltes normatives, hi ha moltes regles, hi ha molts de rituals dins l'Església, no? Bueno, però tot això, l'essencial, jo crec que no. A on vaig acudir? En principi te puc dir que vaig acudir a llibres religiosos, a llibres de teologia, llibres de grans autors cristians, que és el que deien de Jesús. I aleshores això me servirà, perquè a través d'aquesta lectura podré trobar aquí he trobat el missatge de l'Evangeli. Però no me va arribar a convèncer. Vaig fer una segona etapa. I aquesta segona etapa va ser, aniré a la Bíblia i estudiaré, sobretot en els Evangelis, què és el que Jesús va dir en els homes, en els apòstols, en les multituds, en els sermons que fa ell, no? I tampoc això me va convèncer del tot. Mira que ja estava a prop, no? Però vaig arribar a una tercera fase. I quina és aquesta tercera fase? Cercar no el que els homes diuen de Jesús, no el que Jesús va dir als homes, sinó el que Jesús va dir a son pare Déu. Què va dir a son pare? De què parlava en Déu Jesús, no? Hi ha un moment dels evangelis, no? Allà on Déu, Jesús, parla amb Déu, quan diu, Pare nostre que estàs en el cel, sigui així de sa, sigui de tal. Això és el que em va convèncer. Anar en aquest diàleg íntim de Jesús amb Déu. El Déu que té com intimitat perquè és un pare. I aquí és el Pare Nostre.
0: Per altra banda, és molt humà retrasar decisions, retrasar, no? Dir això, qualque dia ho faré, i no arribes a fer mai. Com aconsegueix vostè no retrasar decisions, des de petites coses a altres més importants?
1: Bueno, Bernat, no voldria fer-te riure ara, però una de les raons que vaig tenir va ser no retrasar la recerca en la vida perquè ja estava a punt de complir 82 anys i no me'n queda massa ja, no? Per tant, ho havia de fer, ho havia de deixar de fer i vaig decidir fer-ho. no? Volia, a banda de, diríem, de rebre sepultura cristiana, haver descobert el cristianisme pur, el cristianisme autèntic. No podia esperar massa i, per tant, sabia que no tenia massa temps. Però, vamos, la raó més fonamental que aquesta de l'edat, no? Que és vera, però no és decisiva, és la gana irresistible que jo sentia de reduir els meus desitjos cristians, religiosos, a un, tot sol. Reduir a un. I aquest un devia de ser important, decisiu, sòlid, madur. Bueno, i per tant, jo me vaig afluixar de moltes altres, d'estudiar moltes altres coses cristianes, però no estava dispost a no tenir dins mi a Crist, no? I per tant vaig anar directament a Crist i no a tantes coses que està al voltant de la institució 20 segles d'existència del cristianisme. Mm-hmm. És molt rica, però no tot el que té és essencial.
0: Precisament avui en dia hi ha una demanda social o com un apropament a qüestions d'espiritualitat i s'allunyen de la part religiosa perquè diu té massa normes.
1: Per ventura sí, per ventura és aquesta cosa. De totes formes, tots coincidim, tots aquest que tu dius, les espiritualitats, el giro catòlico, de tal, no? I el budisme, i zen, i yoga, i de tal. Tots coincidim en que no tot està fet, no tot està dit, no tot és immanent en el món, no tot se pot tocar. Hi ha una cosa que té nom que tots utilitzem, que és la transcendència. Hi ha coses que transcendeix, que va més enllà de lo que tenim. I amb aquest àmbit jo també estic, no? A dir, voler anar a lo més profund del nostre interior. I aquí és el que a mi m'allunya més, és a dir, troc que estic molt en fora, no d'aquests que també cerquen, que són germans meus de recerca, sinó d'aquests que no creuen en la transcendència. Creuen que tot està aquí, que tot se juga aquí, que després de mort no en parlarem més. No, perquè jo quan conec i profundesc en el meu propi interior, a lo més íntim de la meva intimitat, a lo més intent de la meva interioritat, jo el que no trob és ganes de morir, és ganes de viure més, de viure amb més qualitat, de viure amb més pau. I, per tant, les meves ànsies de recerca no són recerques temporals. Qui és que va dir jo no quiero servir a un rei que se me pueda morir,
0: a Luis Gonzaga,
1: no? Exactament. Bueno, aleshores jo tampoc no me basta el que tanta de cosa d'avui en dia diuen, no? Vull dir, això, vull dir, d'aquest món i és present, viu és present, no tindrà... Bueno, jo tinc una interioritat que té ganes, desitjos, anhels de més de lo present i de més de l'actual.
0: El llibre és testimonial. Començar aquest llibre reconeixent que abans d'aquesta cerca es trobava vostè en un moment de tristor requereix humilitat, que tantes vegades és la clau per millorar la nostra vida. Quins motius ha tingut per optar per la humilitat i la llibertat que aquesta ens dona? Per què no és millor amagar la feblesa?
1: Bueno, millor que amagar la feblesa deu ser enfortir la poca fortalesa que tu tens, no? Humil, tu has parlat d'humil, i humil ve del llatí, com tantes altres paraules que emprem, que és humus. I humus significa terra, significa estrespol, també del que trepitjam, no? Tocar de peus a terra, això és humilitat. I, per tant, humilitat no és abaixar-se, és tocar terra, és ser realista. En aquest sentit, jo vaig passar una temporada trista i era per la feixugó, per el cansament, per l'embafament, i jo en aquell moment, no, que va durar una llarga temporada, no em queixava de la indigència que jo tenia com a cristià. me queixava de lo contrari, de la sobreabundància que tenia de coses que a vegades eren cosetes. I aleshores ja no volia cosetes. Des cristianisme no me basten cosetes, no me satisfan. Volia sa cosa, i en aquest cas sa persona, Jesús. I en aquest sentit, més que un llibre d'humilitat, que una feina d'humilitat, jo crec que, sincerament, se podria dir que és una feina d'autenticitat. Volies l'autèntic, lo propi, l'essencial.
0: Diu al començament del llibre que la crisi que va donar origen a aquest llibre no li va fer dubtar del cristianisme, no? A on està la diferència de la fe cristiana? Quina és la seva solidesa davant altres creences?
1: Bueno, si algú pogués descobrir que en un moment determinat vaig dubtar del cristianisme, jo li demanaria que aquest no dubti que jo vaig dubtar mai de Crist, del cristianisme, de les formes en què se condueix les modes i maneres de ser cristià, jo puc dubtar. Des que no he dubtat mai és de Crist. Crist és... jo faig peu fiter dins la vida, no en esdeveniments que duren el que dura un foc artificial. El meu peu fiter és una persona, i aquesta persona té un nom, i aquest nom és Jesús. No? En aquest sentit, jo me'n fii d'un amic, normalment dels amics jo me'n fii molt, però d'aquest amic me'n fii perquè no m'ha fallat mai ni me fallarà, dit segur. Tinc la confiança plena en ell, no?
0: Si ho dius, després de molts anys de vida, diu que altres coses han fallat, ell no ha fallat mai.
1: Això és el que he dit i el que dic. Si vols, ara si volia, si en lloc d'un programa tal subratjaria es escrit, perquè crec que és així i el manco m'encantaria que fos així, no? Però crec que ves.
0: A partir de la seva experiència fins ara, quin és el secret per orientar correctament una darrera etapa de la vida? Que no és fàcil, no? No és fàcil fer-se gran.
1: No és fàcil. A més, no em porta fer massa feina per tornar gran. Basta viure. No?
0: Basta esperar.
1: Sí. En fi, jo crec que el primer que crec que s'ha de tenir en compte és saber un qui és. No? És qui tenim fe. No ens sostenim damunt una esfera ambiental. Ara, què és el que s'usa? Què és el que està de moda? Què és el que s'explica a les universitats? Què és el que els darrers escriptors han dit? La fe no és ambiental. Jo, en aquesta edat que tinc, no som cristià perquè els meus pares ho foren, perquè me varen dur al seminari, perquè vaig... sinó perquè personalment faig una opció. És per opció. No és per herència que jo som cristià, no? I aquesta opció, com totes les opcions dins la vida, són personals. Els costums poden ser ambientals. Les opcions són personals. I jo crec que la solidesa del cristianisme no prové d'arguments. Jo els arguments m'agraden i els he estudiat tots, no? I m'he examinat i en notes almenys que estaven bé, no? Però no, és a dir, la meva fe no se juga amb arguments sinó amb experiències. Jo el que darrerament, no, estic visquent no és perquè llibres on me diuen, perquè hi ha tesis que demostren, sinó perquè ha hagut experiències personals, íntimes, que me forneix d'intuïcions, de sentiments, de clariments. Per exemple, suposem, perquè parlàvem abans de començar aquest programa, d'una parella, no? que se varen casar. Bueno, rituals de festeig, ritual de festeig, com es festejar, si ha d'anar primer, va de dir l'home o de la dona, si li ha de dur una flor cada dia de Sant Jordi, si ha de tal... Bueno, tot això se pot escriure per teòrics. Hi ha teòrics, hi ha sociòlegs, no? Que han estudiat aquest fenomen, com han estudiat el fenomen de morir, de sa mort, de ritual de sa mort, de ritual de festeig. Lo que no entra, no pot descriure un llibre, una teoria, una tesis, és l'enamorament. El ritual de festeig, sí. Si s'han de donar sa mà, si s'han d'entregar ses anells, ses aliances, això sí. Però lo que, com se van enamorar, que senten una vegada enamorats, com ho duen els enamorats sa vida, això només és, és una qüestió no de tesis, no de teories, sinó d'una experiència íntima, constant, eficaç. Per tant, jo en aquest moment no tinc ni un cristianisme ambiental, sinó personal, i no un cristianisme teòric, sinó experiencial. M'apareix.
0: I aquesta opció de vida és clau, una gran ajuda per fer-se gran a sa vida.
1: Per fer-se gran, sobretot gran en el sentit de madur. Dir, això m'ha sortit per tornar vell, no ho sé, perquè tampoc no és la meva gran il·lusió tornar vell, però sí a ser madur. I en aquest sentit, aquestes coses m'ajuden molt.
0: El Pare Nostre, que se clau a ses bessó d'aquest llibre, és antic, té molts anys, però no és vell. El Pare Nostre és sempre actual i sempre ajuda. Per què?
1: Bueno, perquè crec que resumeix el bessó. Bessó sempre reduït. La clova sempre és més grossa. La clova que ha d'embolicar tot l'home. Però el que hi ha dins d'aquest embolicament és petit, no? Pensem en un nou, a nou que tenim normalment, no? Bueno, una nuet, no? Bé, aleshores, jo crec que se juga en aquest moment, no? I el que jo te diria és que ja un poquet el que t'he dit abans, no? Jo, per exemple, els teòrics que jo vaig estudiar molt, no en el seminari, sinó a la universitat, ja a Roma, no? La facultat de filosofia, de sociologia i de tal, no? Pues, l'ateisme de Marx, no? Jo en març ho vaig estudiar, vaig fer tots els seminaris, assignatures, habidas i por haber, no? A més, tenia un professor extraordinari, que era un francès, un pare d'Onyen, no? I, bueno, però no respon. És a dir, allò no condiu amb mi, no hi ha res que s'enxufi en el meu enxufe, no? És a dir, en el meu endoll, no? I Nietzsche, no? que va parlar de la mort de Déu, com puc jo com diure en el que jo sent si és el Déu és qui més estim, i és el qui més estim ara, com va dir que morir si jo ho tenc vivent a dins la meva vida, no? Bueno, per tant, jo crec que el millor en totes aquestes coses és orientar-se. Jo estava, no dic perdut, perquè crec que sempre he tingut ser insuficient de tal, no? Però sí que estava en una situació que volia trobar el tresor. N'hi ha que dins la vida han cercat el tresor. Per exemple, l'edat mitjana hi havia el Santo Grial, no? La taula d'en Arturo, bueno, hi cercaven el Santo Grial, el calze, no? Del senyor, no? També hi ha la pedra filosofal, no? Cercaven la pedra filosofal. Si trobant la pedra filosofal, això serà el tresor de la saviesa, no? Els de Sineu també tenen com un llampal, no? Despèn del món, i diuen que cada any el darrer dia el rector, el balli, l'escolar baixen avall per engreixar el pen del món perquè el món funcioni, no? Perquè gaire de tal, no? Les pel·lícules d'en Harry Potter, no? Són també la història d'una recerca. Jo, per exemple, estant a Lima, sobretot la darrera vegada, que era un poble veïnat de Lima, que és Pachacamac, no? De vora me varen dir que hi havia la fuente de la eterna juventut. dic, això és un tresor, no? Te parlava fins ara de tornar vell, 82, i allò me parlava de que tornaria jove, no? De fet, m'hi vaig ficar els peus, no? No vaig, que vells són blancs, no va corregir res, no? Però vull dir que tot són recerques de gran coses, no? I la recerca del Pare Nostre es va la trobar de jo, no? Ja que ja he citat el Pare Nostre ja en paraula concreta, perquè crec que el Pare Nostre és una... Primer, perquè és del bon Jesús. L'autor no és un altre, del bon Jesús. No? A l'Evangeli hi ha moltes de coses que va dir en Pere, va dir en Matusalem, va dir no sé què. No? Bueno, que el Pare Nostre ho va dir Jesús. Segona, ho va dir amb intimitat en son Pare Déu. Ho va dir amb una pregària. Veus? Jo sempre havia anat moltes vegades a cercar coses del cristianisme a llibres. I ara no vaig anar a un llibre, vaig anar a una oració. L'oració, per nosaltres, és una oració, és una pregària. I una pregària que és curta. També això me va satisfer, perquè el bessó és petit. El més important és petit. El que mos jugam dins la vida és petit, però l'hem d'encertar. Si no l'encertes, és petit, estàs... No? I per tant, jo crec que el Pare Nostre és primer una cosa del bon Jesús mateix, és una cosa que és pregària, és una cosa que és relativament curta, és breu, Pare Nostre poc, però també perquè és un brollador, i tot brollador té dues parts o tres. Una és la base. La base ha d'haver un motor que posi de tal i tiri l'aigua per amunt. Però després hi ha una pujada de l'aigua, primera part, i segona part, una baixada de l'aigua. Això és preciós. El Pare Nostre té aquesta estructura, aquest paradigma, no? Per una part, la primera part del Pare Nostre se dirigeix a Déu. I quan davallam se dirigeix a l'home. A Déu li diu, el teu nom, la teva realitat, el teu reina, el teu voler. I ara per nosaltres, el nostre pa, el nostre perdó, el nostre alliberament. Perfecte.
0: La cerca del bessó, el darrer llibre de don Joan Bausà i Bausà, que hem pogut tocar un poquet aquí en el programa en directe. Ha estat un bon moment de ràdio aquest don Joan, eh? Dels que hem tingut jo crec que és millor.
1: Se creix.
0: Se pot trobar llibreria...
1: Se pot trobar distintes llibreries de ciutat, no? Està editat per Leonard Montaner, no? Una col·lecció que dirigeix en Gabriel Amengual, no? Que es pareixia,
0: Tornaveu.
1: I en fi, supos que llibreries se troben, m'imagino.
0: Don Joan Bausà i Bausà, autor de La cerca del bessó i canonge emèrit de la Seu de Mallorca. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Nos despedimos como siempre con esa frase del Papa Francisco: no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Sigues con Mediodía Cope. Gracias.
2: Las dos, la una en Canarias.
3: Última hora en Mediodía Cope.
4: Estar informado.
2: Buenas tardes, aquí seguimos desde la una en Mediodía COPE, pendientes, muy pendientes hoy de la evolución de los incendios, especialmente en la Comunidad de Madrid y en Ávila. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Cuál es la novedad? Mira, se han unido los dos incendios que había en la Comunidad de Madrid y eso ha provocado nuevos desalojos: Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. En total hay más de 20.000 personas desalojadas entre la Comunidad de Madrid y Ávila. La previsión para esta tarde es mala, más viento y mucho calor en horas fundamentales para evitar que este gran fuego se una al de Ávila, que es ahora mismo lo que más se teme. La mañana la previsión parece que es un poquito mejor, así que veremos cómo evoluciona estas próximas horas. En Castilla y León ahora mismo hay 9 incendios activos, preocupa sobre todo el de Burgondo en Ávila. Arturo González es el alcalde de El Tiemblo.
5: Mi pueblo no lo conozco. He pasado de tener un pueblo, una envidia nacional, a tener un pueblo desolado. Es así.
2: Es la tristeza de los que están sufriendo y viviendo estos incendios. Es el resumen de cómo está ahora mismo la situación. La ampliaremos enseguida. Situación muy complicada, ¿eh? Para la que no ayuda nada esa previsión meteorológica que te contaba. Si no se consigue perimetrar pronto estos incendios, el riesgo de que se junten los de Madrid con el de Ávila hará que la situación se descontrole todavía más y el riesgo sea mucho mayor. La verdad es que tampoco ayuda a todo esto que el incendio se descontrole y también la gestión de aquellos que tienen la obligación de solucionar los problemas de la gente. Por eso es difícil de entender que cuando la Comunidad de Madrid pidió ayer al gobierno activar la emergencia de interés nacional, la primera vez que se activaba en España para incendios, pues todo fueran problemas, empezando por el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que, hombre, que una petición así pues tenía que estar respaldada con informes, con explicando las condiciones. Esto, te recuerdo, los mismos de si necesitan ayuda que la pidan. Los mismos que, por cierto, han pedido ayuda a Bruselas. La Unión Europea va a mandar 4 aviones para extinguir incendios. Como si no hubiéramos aprendido nada de otros problemas, como otros incendios, la Dana, y como si el tiempo no jugara en contra cuando se lucha contra el fuego. Bueno, la verdad es que se rectificó rápido, ¿eh? Es verdad, unas horas después el gobierno activó esa emergencia en Madrid y en Ávila, pero la cosa no ha quedado ahí. Hace un rato hemos tenido mensaje de Óscar Puente, que de incendios políticos sabe un rato, en X, diciendo que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que se dedican, escribe, a recortar servicios y a pedir después que le resuelvan la papeleta, ¿eh? Esto como estamos, ¿eh?, con lo que te estamos contando, con una situación tan grave, como están afectando además los incendios a su ministerio, a carreteras, a trenes. Acaba de hablar Alma Ezcurra, que es vicesecretaria del Partido Popular.
4: Popular, ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir, porque hay gente que lo está pasando mal. La actuación del ministro Puente me parece miserable.
2: Te recuerdo que estamos hablando de una situación crítica. He dicho por un compañero de Puente, por el ministro Grande Marlaska. Haría bien el ministro en escuchar más a los expertos forestales como Paco Castañares, que acaba de pasar por Mediodía COPE.
6: Olvidarnos de los debates estos de si son mejores unos o son peores otros, cómo le echamos la culpa al partido político contrario, cómo le endosamos el muerto, entre comillas, al gobierno de la comunidad autónoma o al gobierno del Estado, y ponernos a trabajar en el sentido de que hay que hacer un pacto de Estado, pero no contra la crisis climática, que es lo que propone el gobierno.
2: Quizá la técnica de Puente es la del contrafuego, ¿no? Eso de empezar un incendio para acabar con otro, porque el incendio zapatero no deja de arder tampoco. Y 24 horas después de su entrevista, lo que tenemos es al juez Calama llamando a declarar como imputados a 2 directivos de Plus Ultra que han implicado al expresidente en el rescate de esa aerolínea, y anticorrupción pidiendo más detalles sobre las joyas. Te lo